0: gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: 1:18, Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: ¿Dónde nos vamos hoy? A ver.
2: Voy a llamar a Torrent. Torrent, porque en Torrent, edificaré mi senón porque riman a don y senén con Torrent. Has visto que no. Pero es verdad, ¿eh? Este matí un día yo. No conec, tu coneixes algú que sigui Don i Senent, els anys de la pedra. Són els patrons de Torrent i d'altres pobles, no? I, pues, avui és el dia gran, també, els patrons d'un poble, el poble de... Que bon xoc... Tu has provat el xocolata de Torrent?
1: Pues no ho sé, pot ser.
2: Home, sí. Si no l'has provat, l'alcaldessa mos porta
1: així
2: un poal,
1: sí.
2: Eh? Un poal de barret.
1: Sí, que ens recorde més, lo bo que està.
2: El redonet, crec que sigui el redonet. Sé que és un redó dur sí. De tota la vida, que jo de nano me'l ficava en el bocata a dies.
1: Ai,
2: ara ho penses
1: sí,
2: i dius...
1: Xocolata en pa... Sí, sí, però està molt
2: però
1: bo.
2: Però pegaves un mos d'això i...
1: Doncs
2: pues una meravella. De fet, me deuen, sí. És de Torrent, mos deuen a tots el museu del xocolata que estan en ellos, si no l'han fet ja o si el faran algun dia. Mm. Hola, alcaldessa, Amparo, com està vostè?
1: Què tal?
3: Molt bona vesprada.
2: Ho ha contat jo quasi tot, no, ja, pa què?
3: Sí, estava sentint-lo.
2: Com se diu el xocolata? Com se diu? El bollet.
3: De fet, tenim una mascota que es diu Bollet. I jo sempre pense que això que han fet sempre els valencians de ficar el nostre bollet dins del pa, doncs és que el bollicà o...
2: Ah, ojo.
3: Coses que passen. Però bueno, el nostre xocolata Torrent és l'autèntic i com jo ho dic sempre són aquestes vitamines torrentines que a tots ens fiquen en marxa. Per això m'imagino que Torrent... Sempre estem en moviment, deu ser per el xocolata.
2: Són uix patrons, eh? Dos patrons, falta que no en teniu dos, Abdon i Senent.
3: Sí, sí, tenim Abdon i Senent i, bueno, també, pues, bueno, està professor que fem avui i també, pues, en Sant Isidre, que també hi sent la professor, perquè al final estem parlant d'una festivitat que està, pues, bueno, dirigida a la gent del camp. Recordem quan Torrent, pues, bueno, tenia molta més producció i treballa sobre tot el camp i, entonces, era una festa que, bueno, pues, buscàvem-ne aixòs

0: Torre Castell, sí, que és el símbol i és monumental. Vull dir, la veritat és que quan tu no estàs al costat, dic, bueno, ara qualsevol coseta i... Bueno,
1: ahí
0: estem
1: tots.
0: Ja pega-li voltetes a la torre, que
1: és on més mos agrada. Que sí, senyor. Jo altre dia estigui en els moros, però no estigui ahir, estigui de puça ahir. I diuen que de la festa a la vespre. Que van visitant per ahir, claro, van visitant les filades, els amics, estigui ahir en els contrabandistes, estigui en els berberiscos, com van tenir la capitania i demés. I és molt bonic, no? El veure com tot confluís allí en el centre del poble i com els moros i cristians de Torrent han anat a obriguent-se pas a l'alcaldessa i són 40 anys ja, eh? Sí, poquet a poquet, i amb molt de respecte feu una festa de moros cristians maravillosa.
0: Sí, estem pràcticament en 37 anys que d'una claveria dels sants patrons, dels sants de la pedra, fa 37 anys, aquells clavares, pues, bueno, tenien eixe cuquet de dir, bueno, mos agradaria fer una entrada molt, no? I varen fer-la a la vespre, un dia com ahir, 29, i d'eixe fet de fa 37 anys, d'eixa claveria, pues, sorgir el que avui tenim en la Federació de Moros i Cristians. Però jo crec que és la forma de ser dels torrentins. Jo sempre dic que quan dos torrentins se junten i es comencen a pensar i ara són tres, què faríem? Ho fan, a lo gran. I així no és. I en molt poc de temps i la veritat és que és molt d'orgull el que es veu ara, el que es prepara per part de la Federació i de les preferències compasses i filaes.
1: I avui s'acaba la festa ja, no? Avui s'acaba una. Després de la lluna de Torrent, després, no?
0: Exacte, sí, vale. Perquè Torrent tenim aquesta peculiaritat, no? No som una ciutat dormitori, no descansem molt, i tenim molta riquea i moltíssima capacitat de poder tindre pues, falles, festes, associacions, entitats diferents, i ara en agost la veritat és que la Torrent no se mos queda deserta, seguim estant en moltíssima gent així i seguim programant activitats per a tots els públics en aquesta iniciativa que va sorgir fa 3 anys, que es diu a la lluna de Torrent, buscant un poquet la fresca, si mos arriba.
2: Sí, no, això no arriba, perquè la gent se quede al poble en estiu, això és super, super important, i que tinga oferta.
1: No, i que Torrent està creixent molt i tenen ahí xules, molt xules per a viure, i al final pues, la gent també pues, no és una ciutat dormitori, com diu l'alcaldessa, és una ciutat perquè és 1.000 habitants, imagina't allò si és gran, no? Això no s'acaba mai. Això com un dia sense
0: pa. Però per lo que comentàvem de avui, jo vos convidaria, no? Que si voleu vindre a veure pues, la missa i la professó, és molt singular. És una professó que participa en totes les filades i comparses, en els seus tratges, ataviats, va la reina de l'encontre, en el seu tratge de Setmana Santa, la reina de l'encontre, que si alguna vegada heu vingut així a Torrent,
1: voleu que és un tratge que
0: la reina pues, d'Inglaterra vindria així a prendre mesura, i dirà, a veure com me lo copio. I també les nostres falleres majors, no? Per tant, és una processó molt vistosa i que tot el món desitja pues, veure aquesta baixada per aquest tros del carrer del convent, passar per la torre i bueno, finalitzem en aquest castell de focs artificials que farem a les 11:30 per a tots els torrentins que vulguin acompanyar-nos a la plaça Unió Musical i també pues, a qualsevol de la comarca que bueno, estem a res. Molt poquito es trobeu a ser Torrent.
1: Tenim la reina de l'encontre, això en Setmana Santa, no?
0: Sí, això és en Setmana Santa. Claro. És una figura única i singular que bueno, pues de la tradició veu bé de que, bueno, diuen que bueno, en aquell moment vingué pues, una setmana de fa i, bueno, després de fer un encontre o una provesó en eixe dia de Diumenge de Glòria va deixar que, a partir d'ara, una jove torrentina pues, bueno, ocupara el seu lloc en el dia de Diumenge de Glòria. I d'ahí,
2: pues, bueno, manera.
0: Ahí anem.
1: Entonces, la lluna de Torrent és en agost, el que vull és que se quede per el poble.
0: Per supost, la lluna de Torrent sempre tindrem programació en diferents places per a diferents públics al llarg de tot el mes d'agost.
1: Pues ja està, estàs per a el que vull té a les... Primer la missa, després la professó, després el castell a les 10.
0: A les 7:30 la missa, la professó, a les 10.
1: I a les 11:30 una dia... nocturna.
0: Exacte. El 31 descansem i el dia 1 ja estem a treballar, tots en marxa.
1: Ja està. Lo que faça falta.
0: El chocolate, això és el chocolate. Jo vull dir que
1: és el chocolate, que dona força.
0: El que ens dona aquesta força, el bollet és el que ens dona la força i a qualsevol
1: persona. Jo l'he preguntat al principi a l'alcaldessa. Voleu fer un museu baix del Torreo, és? Pot ser? O és somiatiu?
0: Sí, tenim una instal·lació que és al costat del mercat, està fet, el mercat està fet i n'hi havia un projecte que és en el baix del mercat, n'hi ha un sòtano que pràcticament toca el que seria el fosso de la torre i ahí la idea és poder fer aquest museu del chocolate. I també, bueno, ficar una altra part també de Museu Faller, però bueno, és un projecte molt ambiciós que requereix pues, una part important econòmica. I ahí, pues, bueno, ahí estem també en altres administracions, a veure si mos tira una maneta.
1: Pues molt bé. Pues a celebrar les festes, alcaldessa, que falta molt.

0: celebrar així la carrera.
1: Que sí, ja que tindreix... Correcte.
2: Vos
1: espere.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, alcaldessa, per l'invitació.
1: Vos dec un boller de xocolata.
0: Així no hem de fer, no m'ho falten. Sempre m'ho porten així un cabal, o sigui, tranquil·la.
1: Pues ahí le durem un cabal.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Amparo.
1: Un abraç. Adéu.
0: Es el chocolate ese redonet, tú. Uh-huh. Y en fábricas allí, claro, que es maravilloso. Sí, sí. Ahí. Eso es algo...
2: Mm. Sí, y un poco de pa,
0: sí, sí.
2: Como ens feien antes.
0: Pero eso es chocolate. Pero ahí, condensat, sí, sí. Ahí, que fas clac. Ahí no n'hi ha trampa ni cartó. Y cuando mossegues dins, es chocolate, encara més dur encara.
2: Sí, ahí n'hi ha añadidos.
0: Yo el xuplava mogolló. Feia, es veritat, el chocolate me encantaba. Es veritat. Estaba bo.
2: Sí.
0: Chocolate de torrent, però bueno, claro. N'hi ha més coses, n'hi ha enteulada, missa, presentació de les festers, n'hi ha sopar i l'actuació de Marina Boleros.
2: Toma ya.
0: Ja ho saps. En Turist tenen final de campionat de pàdel. En Dolores tenen doma, inauguració del recinte de penyes, tenen baqueta, i en Dolores estic esperant, que caigui una vaca en Dolores, la burra, no me'n recordo, estic esperant això, que és veritat, és
2: maravillós. Però t'has apuntat a la rifa?
0: No.
2: Pues apunta't, si no, no te cauràs res.
0: I després, en la Vila Xollosa, avui tenen el seu tradicional concurs de paella. La vila també és tan gran, que igual estan fent paelles i tot el poble, estan una setmana fent paelles. En Almoradí tenen missa, pregó, en baixada del bando moro. En Benitatxell, mira que m'encanten els noms dels pobles.
2: Sí, són lo més. I Benitatxell, sobretot.
0: Benitatxell és com en Massamagrell. En Benitatxell, com en Massamagrell, cada upadell, claro, és que és maravillós. Però Benitatxell, Benaguasil,
2: sí, Benaguasil és un nom bonic. Un reportatge d'això. Benaguasil també és fort, també sona fort, sí.
0: Benaguasil.
2: És intens.
0: Però és elegant, és fort, però és elegant. Benaguasil.
2: Benaguasil, no?
0: I la gent, i el que mola és el gentilicis, de com són els de Benaguasil.
2: Com és el de Benaguasil?
0: Com creus que són?
2: Benaguasilans?
0: No.
2: No?
0: Diu, Sergi, que tu eres de la contornada.
2: Benaguasilins.
0: Benaguasileros.
2: Benaguasileros. Sí, Benaguasileros sona millor.
0: És de Follos, si no m'enganyaran, la tia me digan com són. Folleros i Folleres.
2: I Folleres.
0: Em pare, és graciosíssim, també. Sí. Però sí, cada poble... És que, claro, és Benaguasilero, Benaguasilans o Benaguasilins. Claro, tens poques
2: opcions. Benaguasilí, entonces, també, no?
0: No, són Benaguasileros. Ah,
2: Benaguasileros. Igual
0: que en Llíria són llirianos, ja en la Pobla Poblanos. I ja està, però em sembla molt contornar, claro, però sí. Me meneixo jo. I ja està. I després, en Sagunto, vinia una nocturna, també, a les 23:59. Una masqueta nocturna.
2: Ahí estarà Alejandro Bermúdez, el nostre tècnic.
0: Una nota canviate. Una masqueta... Ui, una nota canviate. Bueno, ha fet una gravació, un vídeo, l'alcalde de Peñíscola, que suspèn el piro musical hasta nueva orden, ¿vale? Que han parat una pirotècnia, tal, i entonces, piro musical del diumenge de música clàssica i barroca, de les amics de Tomàs de Benicarló, demà vos si parlem amb l'alcalde, està de moment aplaçat. Sí. Digue'm vostè.
2: No, que te volia convidar a una cosa que fan el diumenge. El diumenge ja és 2 d'agost.
0: I què fem?
2: Ja és 2 d'agost, pues que nos vamos al preestreno de la Patrulla Canina, la dinopelícula, en Pascual Martí Electrodomésticos. Esto es el domingo 2 a las 12 del mediodía para vivir una grandísima aventura junto pues a los cachorros más valientes en la gran pantalla de los cines MN4. Así que pueden recoger la invitación en la calle Cuenca 82 y 84, aquí en Patrais, en Valencia, para disfrutar de esta tarde de cine, el MN4, con la Patrulla Canina, la dinopelícula. ¿Y de postre? ¿Qué hacemos de postre?
0: ¿Melons?
2: No, melones no.
0: Ah, no, yo qué sé.
2: De postre no, antes del postre. Antes del postre. Eso también, antes del postre nos vamos a Bacay a comer. ¿No lo tenías apuntado?
0: El final, yo no, yo es que...
2: Pues apúntatelo bien. Que tenemos ya la mesa ahí lista.
0: Como porta Sergi, me da igual. Es
2: verdad, Sergi también está apuntado. Venga, pues ya estaría.
0: Mira, per ir d'ací poc van a obrir una instal·lació superxula dels amics de Maybell i tot això. Ja t'ho contaré.
2: Venga, pues ja me contaràs más. Otra de chocolate. Más chocolate.
0: ¿Eh?
2: Más chocolate.
0: Claro, pero dices, sí, es Maybell, es una talliga, eso es champion.
2: Sí.
0: Pots entrar, Sergi.
2: Bueno, pues mañana viernes les contamos más cosas, sobre todo de esas fiestas que ya tienen preparadas en muchos municipios. Que pasen una muy buena tarde. Adiós.